0: el que vulgueu, vulgueu i parleu amb la Gemma Urrea, que és la conservadora del Jardí Botànic de Barcelona. Mm. Va, em sembla que ja tenim trucada.
1: Es diu que per allà el millor de l'alcalde, que no tenim...